0: Seguimos aquí en Figo y Radio Deportes y vamos a buscar la comunicación con el jefe supremo del Diario de Mallorca en cuanto a los deportes. Se llama Sebastián Drover y está con nosotros aquí en Figo y Radio Deportes. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buen día. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buen día, Joan. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿tú?
1: Jefe supremo, no, me fa molta gràcia que diguis això. Ni que meva comanda, ni que meva.
0: Bueno, algo comandes en el diari. Això, sí que, això no ho pot negar.
1: És dir, bueno.
0: Ordeno i mando.
1: Ordeno. Bueno, sí. Ja m'agradaria.
0: Ja t'agradaria. Bueno, Sebas, 0-1 davant l'Almeria, l'altre dia al Mallorca. La primera en la frente, com se sol dir. Des calendari tan costa amunt que té el Mallorca, resulta que el primer partit, rival directe, no ho traiem endavant. Males notícies, no?
1: Sí, clar, de fet, inclús jo, bueno, ho vaig escriure, de fet, jo la primera part m'agrada bastant de l'equip, és a dir, jo crec que, de fet, els millors minuts del Mallorca de lo que duim de temporada van ser els de la primera part davant l'Almeria, un Almeria que sí que és un grandíssim equip, se va obre de més, i jo crec que estarà super a dalt, però la primera part no va fer massa cosa, no? Jo, més per mèrit del Mallorca. Però sí que és veritat que la segona va ser horrorosa. La segona no m'agrada gens el Mallorca. I clar, me deixa preocupat, perquè és veritat que va crear ocasions, això és veritat, va crear ocasions, però jo encara estic esperant...
0: Perdona, Seba, sí. perdona, que s'ha fotut separat. Espera, perdona.
1: Ah, coño.
0: Hòstia,
1: vale.
0: Espera.
1: Don't worry.
0: No, perdona tu. Espera, que cago en dena. Espera, a veure si arrenca això. Joder, que man de cojones. Puta informàtica de merda. Ara funciona. Espera, vale.

0: Seguimos en Figuir Radio Deportes y vamos a saludar, como no, al jefe supremo del Diario de Mallorca en cuanto a los deportes. Se llama Sebastián Adrover y está hoy con nosotros para analizar un poquito la actualidad, sobre todo del Real Mallorca. Sebastián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Emic?
1: ¿Qué tal? Buen día, Joan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Top B?
1: Más para gracias, soy el jefe supremo.
0: Sí, ya lo sé, pero ya sabes que huets. Mando y ordeno, lo que comando es safá y punt, y saque bat.
1: Yo no comando ni cameo, y visto sol, sí. Imagina't.
0: Bueno, modest, acabaràs modest, sí. Sempre.
1: Bueno,
0: Sebastià, escolta, 0-1 davant l'Almeria. Primer partit important que tenia el Mallorca, rival directe, en quant a 700, i resulta que no la varen pegar, varen perdre 0-1. Ara tenim el golaveratge en contra amb l'Almeria, perquè hem de recordar que varen baixar pel tema de gols, de primera a segona divisió, varen baixar pel tema de gols. Hem d'anar alerta també amb aquest aspecte. I, per tant, no varen poder superar l'Almeria. Jo crec que ha estat una decepció, Sebas.
1: Sí, ho has definit bé, una decepció. Jo crec que tots esperàvem més del Mallorca. He de dir que jo, la primera part, crec que va ser, de lo que duim de temporada, els millors minuts del Mallorca. Tant per lo que va fer com per lo que no va fer l'Almeria, que per jo és un grandíssim equip, té moltes individualitats i té, jo crec que estarà molt a dalt l'Almeria, però la primera part no va fer massa cosa, més enllà del regal de Nautenas, no? Però jo me va donar esperances de dir, bueno, estem jugant bé davant un molt bon equip, però és veritat que la segona ja no m'agrada gens, de fet no m'agrada gens, i el Mallorca va seguir creant alguna ocasió, però és veritat que l'Almeria també t'hagués pogut matar, no? Jo el que trobo a faltar és que passen set setmanes i encara no li veiem en aquest Mallorca un estil definit. Jo crec que tots no tenim impressió, sobretot ofensivament, jo crec que defensivament, donat el nivell de rivals, li basta el que hi ha, però ofensivament jo crec que encara ha de créixer moltíssim, i jo crec que, és vera que sí, que crea ocasions, però quasi més per qualitat individual dels jugadors, que és superior a la majoria, que a través del joc, i això és el que crec que a la llarga ha de fer que arribi, perquè si no, no crec que li doni per estar entre els dos primers.
0: Amb això tens raó, Sebastià. És que, a més, els gols que ha marcat el Mallorca han estat més per autogeneració, és a dir, que s'ho ha generat el delanter, sí. En aquest cas Nari Fuentes, que per construcció de joc, és a dir, per acció definida de joc. I això és molt preocupant perquè està independent del moment puntual que pugui tenir Nari Fuentes, que és, de moment, l'únic que fa gols en aquest equip.
1: És que, de fet, a la segona part, per això jo deia que no m'ha agradat la segona part, amb l'Almeria tancat, que són bons jugadors, en tot el respecte, no és el Ceuta, o inclús el Sabadell, que com sap beníssim, però l'Almeria tancat, el Mallorca no tenia arguments per fer mal. És que les bandes són intranscendents, són inexistents, jugui qui jugui. El Liso, en Sardà, el Lubumbo, no tenen cap protagonisme amb aquest sistema de Luis García, amb aquest estil de joc, no sé com li volen dir. I per això, la segona part, ja només pensava, és una genialitat, un xut de fora de l'àrea, d'en Torre, que va estar desaparegut, però bueno, és a dir, per dir alguna cosa, un xut de fora de l'àrea o una genialitat de qualsevol jugador, aquí no empatam, no? I va ser així, de fet. És veritat que en els darrers minuts hi va haver aquella ocasió, aquell cot de cap d'en John, o el remat aquell d'en Darder, sí. però no sé, crec que eren més ocasions per cos d'orgull que a través del joc.
0: I a mi, en aquesta situació en la que estem ara mateix, que el joc no convenç a ningú, i l'equip, pues, bueno, ja li hem vist un problema greu quan ha jugat amb un rival directe per la lluita per 700, és el discurs de l'entrenador, Sebastià.
1: Sí.
0: A mi ja me comença a carregar bastant esto de damos un pasito, hemos dado un pasito para adelante, sí. Y pasito para atrás, però escolta, no guanyem a ningú, és a dir, hem de guanyar, aquí se trata de guanyar. I
1: de fet, Joan, te diria una cosa. Jo estic un poc en sofreno de mà posat amb sí. aquest home, perquè és un nou projecte, li vull donar temps, no vull ser injust amb ell, no vull ser injust, perquè són 13 fitxatges, ell acaba d'arribar i tot el que vulguis. Evidentment, deim el que pensam, però crec que se mereix que tenim un poc de marge, no? Però per jo, el pitjor del partit davant l'Almeria va ser la roda de premsa de Luis García.
0: A més, te vaig escoltar que te vares mossegar seient quan li demanaves, dic, escolta...
1: Reservant, sí.
0: Sí, te vares reservar, te vares frenar tu tot sol, eh?
1: Sí, perquè vaig dir, ara tampoc aquí li he de muntar un incendi en aquest home, però no, però sí que li vaig demanar.
0: Sí, no, ja ho sé, el vaig
1: escoltar. Són intrascendents.
0: Sí, sí.
1: És que, i me crida molta atenció això, que tens 5 extrems, ara 4, perquè en Roca estarà molt de mesos, però jo l'únic que dic és que, Joan, és que espero que el discurs del Lluís García en el vestidor no sigui el que nos amolla a nosaltres en roda de premsa,
0: correcte,
1: que no els periodistes,
0: sí.
1: En el mallorquinisme. Espero que sigui un discurs molt més exigent i molt més crític, perquè és que hi va haver molt poca autocrítica per no dir que no n'hi va haver. És a dir, ostres, que has perdut incateva amb un rival directe.
0: Sí.
1: És a dir, que sí, que has fet coses bé, som el primer que ho he dit, però, ostres... no sé, jo crec que has de mostrar un poc més.
0: Jo l'altre dia, vaig escoltar la roda de premsa d'en Raúl Llona, que és el tècnic de l'U de Eivissa, i va ser molt crític en l'equip, perquè va perdre 0-2 amb el Saragossa, i va ser molt, molt crític en l'equip. Jo, aquest discurs és el que no veig ni escolt amb en Lluís García i les coses no estan sortint bé. Escolta, acabes de perdre davant l'Almeria dinquè teva. Qualque cosa hauràs fet malament, dic jo, no ho sé, dic qualque cosa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el tema és quan te volen fer combregar o te volen fer creure que sa mare de Déu serà en Joana, no? Entra. Quan era mallorquí,
0: sí,
1: és a dir, això ara, perquè encara estem en el principi, i el Mallorca té 13 punts, és a dir, 13 punts que no està mal, és vera,
0: sí.
1: Però alerta si sa dinàmica no va a més, que jo crec que Lluís García no ho tindrà tan fàcil per respondre i per justificar les seves paraules. Perquè té un plantillón, té 34 milions d'euros de límit salarial, quan la majoria de rivals en tenen 4, 5 o 6 o 7. Vull dir...
0: Sí, però aquest 13 punts, Sebastià, és com lo de Samili. Valor, se le supone. És dir, escolta, ja se le supone que tingués 13 punts del Mallorca en tot el que és un portaavions ara mateix a la segona divisió.
1: No, però és veritat que en Lluís García demana equilibri. Jo amb això li compro el discurs.
0: Ja.
1: O sigui, no hem de perdre la xaveta a la jornada 7. Vale, ho compro. Però això, i té 13 punts i tot això, sí, només faltaria que no fes. Que és una categoria molt fotuda, ho sabem. De fet, el Màlaga està a mitja taula per avall en aquesta jornada 7 l'any passat, i va acabar pujant en el play-off. Però no és un tema de punts, per això jo estic content des del principi de no va estar resultadista amb ell. Perquè l'equip guanyava i jo no m'agradava, jo ho deia, jo no m'agrada, no sé en què jugo aquest Mallorca, no? I per això... jo el que més me preocupa és que veiem que aquest equip encara no té cara i ulls. És que encara no sabem en què vol jugar. Qui és l'estrella d'aquest Mallorca? Per exemple, qui és l'estrella?
0: I un altre tema, quin és el plan B? En cas que en plan A no te funciona durant un partit, quin és el plan B?
1: Jo t'hi dic una cosa, ara que en tema de lesions, no tenim Morlanes per allò,
0: és important, horrorós. Important.
1: I sé que hi ha molt de mallorquins que no van gens d'ell. Jo estic a l'altra banda. Jo estic a la banda que crec que és un jugador molt necessari en el centre d'escamp. I crec que l'enyorarem. Però més enllà de no hi ha Morlanes, no hi ha Roca, que s'ha de ser titular, va tenir una gran ocasió. Però jo crec que de sons de titular d'aquests partits, que ha gabriat alguna cosa, d'aquí un mes i mig, dos, en canviaran bastant de jugadors. O sigui, no sé si són dos, tres, quatre, que de muntons són bastants. Jo crec que veuran coses... Perquè és que ho ha d'anar provant. És que és un projecte nou, Berbera, però jo crec que això no està convencent.
0: Ja, el que passa és que aquestes proves, Sebastià, ja ens han vist durant 7 jornades, han vist proves, han vist a tots, pràcticament a tots els han vist. I a tu que algú t'ha dit, escolta, vaja, quin jugador que marca diferències. Resulta que surt un i surt un altre i no se marquen aquestes diferències.
1: No, jo sí que és vera que en Sala...
0: Bueno, sí, en Sala, sí, vale.
1: Que començava amb un rol de suplent i se l'ha guanyat, encara que... bueno, l'altre dia no tant, però havia estat pujat els dos anteriors.
0: Sí, sí.
1: Però sí, és que de fet, de tots els homes d'atac, Joan, la meva opinió és que només està responent a Adri Fuentes, que a pretemporada no havia fet ni un gol,
0: sí.
1: I ara en Lliga sí, però ja no xerra de gols, però de l'Iso, d'en Cerdà, l'Ubumo mateix, que pretemporada sí que havia estat molt bé, és que no en vi res, no, en Puigmal, que ha estat tot l'estiu lesionat, que jo crec que acabarà jugant en Puigmal, en Manco per galons, però és que encara no hem vist res d'aquests jugadors. I, ostres, ja han tingut oportunitats, sobretot en Liso i en Cerdà. O sigui, ja han tingut, i han costat molt de dos pes. Llavors hi ha en Guille Fernández aquest, que és el fitxatge més car de temporada, que supos que l'acabarà posant. Supos que l'acabarà posant perquè, home, si no, perquè l'ha fitxat.
0: Exacte, de moment està de vacacions, en Guille. No l'he vist encara.
1: Sí.
0: Però, vamos, però és vera, el que tu dius és vera. Morrane 0, Liso 0, Roca 0, Puigmal 0, Darder 0, Cerdà 0, Pablo Torres 0... Escolta, massa jugadors amb baix nivell, això és preocupant, eh?
1: Sí. Jo crec que ara, en l'excusa de Morlanes, crec que fotrà un pilot defensiu, supos que serà en Jon, o potser en Jon el manté al centre de la defensa i posa el seu famoso aquest, que pot jugar de pivot, i ja posa en Alberto en la tala d'esquerra. No sé, no vull jugar entrenador. Però jo crec que li falta un perfil de pivot defensiu, perquè també està molt exposada a la defensa, i crec que la defensa és de lo millor d'enguany, de moment, al Manco, i això ara s'ha de dir bien vallen, però bueno. Però jo crec que hi ha coses encara del sistema que han de canviar. Jo crec que està clar que en Darder, en Sala i en Torre, a sa vegada, algo falla, alguna cosa falla.
0: Sí, sí.
1: És a dir, totes a sa vegada, en el centre del camp, que sí, poden tenir molta qualitat, però aquí també s'ha de fer feina.
0: Bueno, ara entrem en el capítol de lesions, i això és que deien que la plantilla era àmplia, 29, però ara resulta que ja n'hem perdut dos per esquemí, a més de llarga durada, així que hem d'anar alerta amb aquest aspecte. De totes maneres, jo crec que en el mes de gener serà un mes de gener bastant mogut, eh? Hi haurà molt de moviments en aquesta plantilla, entre gent que no haurà jugat, emprenyada, altres que tenen que fitxar perquè s'ha quedat curta la plantilla amb altres aspectes. Crec que hi haurà bastant de moviments en gener.
1: És el que t'anava a dir, sobretot de sortida.
0: Claro.
1: Evidentment, en David López té tots els números de partit.
0: Home, claro.
1: En Antonio Sánchez,
0: igual.
1: Si no li canvia el rol, evidentment, també no crec que aguanti tot l'any així.
0: Que va.
1: No ho crec.
0: No.
1: Pare, que un jugador en s'esteu sou, en Mallorca, tenir-lo sense jugar, no sé, pot aprofitar aquest don per jugadors que sí que realment necessitis. En el Lluís de Lluís García, dic, eh?
0: Claro.
1: Per ja l'altre dia, en Antonio Sánchez hagués sortit abans que en Darder, per jo. La meva opinió, perquè crec que en Darder no estigui per jugar. I però bé, no, és a dir, tot això, la resposta és l'Estel Lluís García. Per això, Esther i Jon Sestiu, i crec que t'ho vaig dir a una entrada al programa, Joan, jo vaig estar a Marbella en l'equip, i vaig xerrar amb ell, vaig xerrar amb Lluís García, el vaig entrevistar, van xerrar amb ell off the record, tot això. Mm. I m'agradava que no nos venia motos.
0: Joder.
1: Vaig emplear aquesta expressió. M'agrada perquè no me ven una moto. I crec que me vaig equivocar, perquè
0: sí,
1: crec que...
0: Sí, quin canvi, no l'han canviat, en Lluís García.
1: Sí. Crec que ara, en l'arribada de la competició, espero que no comenci a abandonar motos, perquè està clar que el mallorquinisme ve d'uns anys dolents, i està emprenyat, i el que menys necessita és que li prenguin espalt.
0: Jo espero que s'adoni compte de que no està en un club per quedar bé. És a dir, és un club amb moltíssima exigència, que té l'obligació de pujar, això està claríssim, i que es quedar bé no li durà a primera divisió.
1: Que quedar bé els seus jugadors.
0: Exacte, es quedar bé els seus jugadors no li durà a primera divisió. Eh?
1: No. Però també et dic una cosa, Joan. No ens hem d'enganar. Això és la gran oportunitat de Lluís García, que ha fracassat a l'Espanyol, ha fracassat a les Palmes. Si se diu fracàs un equip que està fet per pujar i bé, va perdre el play-off, te pot passar. Tampoc les Palmes és l'equip favorit per pujar número 1, però no va pujar a les Palmes, i ara, si no li va bé en el Mallorca, alerta amb Lluís García, que ell sap que el seu caché se pot rebaixar bastant, no? Per això dic que ell també se la juga. És a dir, aquí necessiten gent amb fam. El primer que ha de tenir fam és l'entrenador, està clar. Però jo, els jugadors, jo sobre el paper hi havia noms que jo m'agradaven molt, però veig que de moment no m'estan donant raó.
0: Jo, bueno, suposo que en Lluís García veu tots els partits, tots els rivals. Vaig veure el Girona Albacete, i l'Albacete no li va fotre 7 gols al Girona perquè va tenir en Gazzaniga aquest, que els va aturar totes. Perquè va fer un partidarro l'Albacete i va perdre 2-0. I juguen a una altra velocitat, Sebastià, a una altra velocitat. El Castellón també a una altra velocitat, Sebastià, a una altra velocitat. És un altre món.
1: Però és que això també aquesta categoria. Ell també aquesta categoria. Mira, el Sabadell que li ha guanyat absolutament a tothom, o n'hi ha perdut amb el Castelló, per exemple, a Palma, el Mallorca, la segona part va ser molt fluixa, i el Castelló, vull dir, el Sabadell va ser incapaç de fer-li un gol, eh? És a dir, i el Sabadell jo crec que serà una de les revelacions de la temporada. No sé, veurem resultats raros, els veurem. Que te guanyi l'Almeria en que teva no entra dins la lògica, però bueno, és l'Almeria, entre cometes, però jo crec que veurem resultats raros. Ara es veu que el Mallorca no hi ha excuses. Ara és quan t'ha de donar la talla. Girona, Les Palmes i Eibar i de més, no? Però per això fa mal, perquè el primer dia que realment t'enfrontes a un del teu tamany, sobre el paper, no dones la talla, no? I manco davant la teva gent.
0: Jo el que vull veure és aquesta intensitat, aquesta manera de jugar, Albacete, l'altre dia el Castellón també, és que no atura d'atacar, és una cosa brutal, i això no ho hem vist. El Mallorca juga a slow motion, aquesta, a velocitat lenta, slow
1: motion. Jo crec que és molt previsible, és un equip molt previsible.
0: Desesperant, Sebastià.
1: És molt previsible, crec que és molt lento, li falta velocitat, sobretot de tres quarts de camp, i jo això ho trobo molt a faltar. Seguretat, i clar, amb equips que se tanquen, que tenen qualitat com l'Almeria l'altre dia, i no, ets incapaç de fer un gol. És vera que si l'André Fernández, el porter de l'Almeria, no fa aquella aturada, pues ara potser no xerrarien de lo mateix, però això és futbol. Si l'Arnau Tena no l'hagués cagada, que va ser una cagada puntual, tal, tal, tal. Bé, és futbol, no? I és futbol, els detalls marquen diferències, i de moment els detalls no li estan a favor.
0: Pues esperem que la cosa millori, Sebastià, perquè si no passarem un fum aquesta temporada. Passarem un fum.
1: Bueno, i... som poc pacients, sí, entre cometes. Jo som crític, però també hi ha una part que me fa estar... No vull ser injust amb Mario García. Està clar que de moment no anem ni en rodes, honestament. De moment no m'està agradant el que estic veient. Però crec que és injust, és un projecte nou, hi ha molts jugadors nous, i anem a veure men si és capaç de reviscolar.
0: Sí, però el futbol no t'espera, Sebastià. Eh?
1: No.
0: Les jornades passen.
1: Això és el gran problema, Però també t'he dit una cosa, que també se la jugava en Luis García, també se la jugava en Pablo Ortega, que té un perfil molt conservador en Pablo. Però jo crec que si arribàvem en el desembre i aquesta cosa no rula, ha de fer un pensament.
0: En Pablo Ortega?
1: Ha de fer un pensament. Ell ha de fer un pensament perquè té un plantillón. No pots tenir el Mallorca a mitja taula. És a dir, no, és que és un insult. En els sous que cobren els jugadors del Mallorca, sí, basta veure el límit salarial. Repeteixo, 34 milions, jugues contra equips que en tenen 5, 6, 7 o 8. Sí. Home, s'ha de notar, s'ha de notar.
0: Per això te deia, el de 13 punts és una cosa que ja ho donaven per fet, que el Mallorca pogués tenir aquesta puntuació i estar de mitja taula per amunt. És que només faltaria, no?, que el que tenim, el Mallorca no estigui donant, per lo menos, els mínims. I ara mateix jo crec que està bajo mínimos. El Mallorca està donant lo mínim i ha de donar molt més, perquè si no, aquesta categoria no t'espera, aquesta categoria va a tope, i ja veus un Castellón, un Eibar, que han començat molt fort, i a més, el que més preocupa és que el joc, comparant un joc i l'altre, és a dir, el Castellón i el Mallorca, no té res que veure, estan a un altre nivell, és que no té res que veure. I això és el que més me preocupa. Però, en fi, bueno, Morlanes i Antonio Rocco baixes, sou Majoro perquè ho ha surat i estarà disponible per jugar davant el Girona aquest diumenge a les 9, partido de la jornada, com se sol dir, i el d'en Cuellar, que també ha estat curiós, no?, que li caigui un tros de vigui.
1: Sí, gràcies, que no... Sí. Supos que són incontrolables, no ho sé, no sé els detalls, però una desgràcia que, joder, menys mal que s'ha quedat amb això.
0: Sí, menys mal, si no és per riure.
1: Perquè mal d'entendre que pugui passar això. Però bé, és la vida.
0: Coses més rares, són coses increïbles que passen. Només passen al Mallorca, però al Mallorca sempre marcant sempre diferències. Sebastià, troba bé, no t'ho vull molestar més. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Figui Ràdio. A més, si la cosa millora i la propera vegada que xerrem, la cosa ha millorat, sobretot de joc i de sensacions, perquè ara mateix les sensacions són molt negatives, que és el gran problema. Sebastià.
1: Exacte. Veurem. Anem a fer un acte de fer.
0: Exacte, això és el que intentarem. Gràcies, Sebas. Cuida't molt, també. Cuida't. Gràcies. Gràcies, Sebas. Gràcies, Sebas. Una ferrada. Cuida't. Adéu.

0: 91 633 81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dormat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dormat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
2: ¿Quieres participar en la Zona 10? Envía tu opinión al WhatsApp del programa y Forteza lo lee en directo. Recuerda, mensajes y audios al 689-849-721. Sean buenos, pero sobre todo felices.

0: Seguimos en Figueres Radio Deportes y vamos a saludar, como no, al jefe supremo del Diario de Mallorca en cuanto a los deportes. Se llama Sebastián Adrover y está hoy con nosotros para analizar un poquito la actualidad, sobre todo del Real Mallorca. Sebastián, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Emic?
1: ¿Qué tal? Buen día, Joan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Top B?
1: Más para gracias, soy el jefe supremo.
0: Sí, ya lo sé, pero ya sabes que es. Mando y ordeno, no, lo que comando es safá y punt, y saque bat.
1: Yo no comando ni cameo, y visco sol, sí. Imagina't.
0: Bueno, modest, acabaràs modest, sí. Sempre.
1: Bueno,
0: Sebastià, escolta, 0-1 davant l'Almeria. Primer partit important que tenia el Mallorca, rival directe, en quant a 700, i resulta que no la varen pegar. Varen perdre 0-1, ara tenim el gol a baix en contra amb l'Almeria, perquè hem de recordar que varen baixar pel tema de gols, de primera a segona divisió, varen baixar pel tema de gols. Hem d'anar alerta també amb aquest aspecte. I, per tant, no varen poder superar l'Almeria. Jo crec que ha estat una decepció, Sebas.
1: Sí. Ho has definit bé, una decepció. Jo crec que tots esperàvem més del Mallorca. He de dir que jo, la primera part, crec que va ser de lo que duim de temporada els millors minuts del Mallorca. Tant per lo que va fer com per lo que no va fer l'Almeria, que per jo és un grandíssim equip, té moltes individualitats i té, jo crec que estarà molt a dalt l'Almeria, però la primera part no va fer massa cosa, més enllà del regal de Nautenas, no? Però jo me va donar esperances de dir, bueno, estem jugant bé davant un molt bon equip, però és veritat que la segona ja no m'agrada gens, de fet no m'agrada gens, i el Mallorca va seguir creant alguna ocasió, però és veritat que l'Almeria també t'hagués pogut matar, no? Jo el que trobo a faltar és que passen set setmanes i encara no li veiem en aquest Mallorca un estil definit. Jo crec que tots no tenim impressió, sobretot ofensivament, jo crec que defensivament, donat el nivell de rivals, li basta el que hi ha, però ofensivament jo crec que encara ha de créixer moltíssim, i jo crec que, a veure, que sí, que crea ocasions, però quasi més per qualitat individual dels jugadors, que és superior a la majoria, que a través del joc, i això és el que crec que a la llarga ha de fer que arribi, perquè si no, no crec que li doni per estar entre els dos primers.
0: Amb això tens raó, Sebastià. Es queda més, els gols que ha marcat el Mallorca han estat més per autogeneració, és a dir, que s'ho ha generat el delanter, sí, en aquest cas en Ari Fuentes, que per construcció de joc, és a dir, per acció definida de joc. I això és molt preocupant perquè està independent del moment puntual que pugui tenir Nadri Fuentes, que és de moment l'únic que fa gols en aquest equip.
1: És que, de fet, a la segona part, per això jo deia que no m'agradarà la segona part, en l'Almeria tancat, que són bons jugadors, en tot el respecte, no és el Ceuta, o inclús el Sabadell, que com a sap beníssim, però l'Almeria tancat, el Mallorca no tenia arguments per fer mal. És que les bandes són intranscendents, són inexistents, jugui qui jugui. El Liso, en Sardà, el Lubumbo, no tenen cap protagonisme amb aquest sistema de Luis García, amb aquest estil de joc, no sé com li volen dir. I per això, la segona part, ja només pensava, aquí, és una genialitat, un xut de fora de l'àrea, d'en Torre, que va estar desaparegut, però bueno, és a dir, per dir alguna cosa, un xut de fora de l'àrea o una genialitat de qualque jugador, aquí no empatam, no? I va ser així, de fet. És veritat que en els darrers minuts hi va haver aquella ocasió, aquell cot de cap d'en John, o el remat aquell d'en Darder, sí. però, no sé, crec que eren més ocasions per cos d'orgull que a través del joc.
0: I a mi, en aquesta situació en la que estem ara mateix, que el joc no convenç a ningú, i l'equip, pues, bueno, ja li hem vist un problema greu quan ha jugat amb un rival directe per la lluita per 700, és el discurs de l'entrenador, Sebastià.
1: Sí.
0: A mi ja me comença a carregar bastant esto de damos un pasito, hemos dado un pasito para adelante, sí, y pasito para atrás. Però, escolta, no guanyam a ningú. És a dir, hem de guanyar, aquí se trata de guanyar. I
1: de fet, Joan, te diria una cosa. Jo estic un poc en sofreno de mà posat amb, sí, aquest home, perquè és un nou projecte, li vull donar temps, no vull ser injust amb ell, no vull ser injust, perquè són 13 fitxatges, ell acaba d'arribar, i tot el que vulguis. Evidentment, deim el que pensam, però crec que se mereix que tenim un poc de marge, no? Però, per jo, el pitjor del partit davant l'Almeria va ser la roda de premsa de Luis García.
0: A més, te vaig escoltar que te vares mossegar sa llenda quan li demanaves, dic, escolta...
1: Reservant, sí.
0: Sí, te vares reservar, te vares frenar tu tot sol, eh?
1: Però... Sí, perquè vaig dir, ara tampoc aquí li he de muntar un incendi en aquest home, però no, però sí que li vaig demanar.
0: Sí, sí, no, ja ho sé, el vaig escoltar.
1: Són intrascendents.
0: Sí, sí.
1: És que, i em crida molta atenció això, que tens 5 extrems, ara 4, perquè en Roca estarà molt de mesos,
0: sí.
1: Però no, però jo l'únic que dic és que, Joan, és que espero que el discurs d'en Lluís García en el vestidor no sigui és que nos amolla a nosaltres en roda de premsa,
0: correcte,
1: que no els periodistes,
0: sí, sí,
1: en el mallorquinisme. Espero que sigui un discurs molt més exigent i molt més crític, perquè és que hi va haver molt poca autocrítica per no dir que no n'hi va haver. És a dir, ostres, que has perdut un catebo amb un rival directe.
0: Sí.
1: És a dir, que sí, que has fet coses bé, som els primers que ho he dit, però, ostres... no sé, jo crec que has de mostrar un poc més.
0: Jo l'altre dia, bueno, vaig escoltar la roda de premsa d'en Raúl Llona, que és tècnic de l'U de Ibiza, i va ser molt crític en l'equip, perquè va perdre 0-2 amb el Saragossa, i va ser molt, molt crític en l'equip. Jo, aquest discurs és el que no veig ni escolt amb en Lluís García i les coses no estan sortint bé. Escolta, acabes de perdre davant l'Almeria d'inquieta teva.
1: Sí, sí.
0: Qualque cosa hauràs fet malament, dic jo, no ho sé, dic qualque cosa,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el tema és quan te volen fer combregar o te volen fer creure que la mare de Déu serà en Joana, no? Exacte. Quan era a Mallorquí.
0: Sí,
1: és a dir, això ara, perquè encara estem en el principi, i el Mallorquí té 13 punts, eh? És a dir, 13 punts que no està mal, és vera,
0: sí.
1: Però alerta si la dinàmica no va a més, que jo crec que Lluís García no ho tindrà tan fàcil per respondre i per justificar les seves paraules. Perquè té un plantillón, té 34 milions d'euros de límit salarial, quan la majoria de rivals en tenen 4, 5 o 6 o 7. Vull dir...
0: Sí, però aquest 13 punts, Sebastià, és com lo de Samili. Valor, se le supone. És dir, escolta, ja se le supone que tingués 13 punts del Mallorca en tot el que és un portaavions ara mateix a la segona divisió.
1: No, però és perquè en Lluís García demana equilibri. Jo amb això li compro el discurs.
0: Ja.
1: O sigui, no hem de perdre la xaveta a la jornada 7. Val, vale, ho compro. Però això, i té 13 punts i tot això, sí, només faltaria que no fes. Que és una categoria molt fotuda, ho sabem, ho sabem. De fet, el Màlaga es té a mitja taula per avall en aquesta jornada 7 l'any passat, i va acabar pujant en el play-off. Però no és un tema de punts, eh? Per això jo estic content des del principi de no va estar resultadista amb ell. Perquè si aquí guanyava, i jo no m'agradava, jo ho deia, jo no m'agrada, no sé en què jugo en Mallorca, no? I per això... jo el que més me preocupa és que veiem que aquest equip encara no té cara i ulls. És que encara no sabem en què vol jugar. Qui és l'estrella d'aquest Mallorca? Per exemple, qui és l'estrella? Qui és el...
0: No ho
1: sé.
0: I un altre tema, quin és el plan B? En cas que en plan A no te funciona durant un partit, quin és el plan B?
1: Jo et dic una cosa, ara que en tema de lesions, no tenim Morlanes per jo,
0: sí, és important,
1: horrorós.
0: Important.
1: I sé que hi ha molt de mallorquins que no van gens d'ell, eh?
0: Sí, jo en conec un parell,
1: jo estic a l'altra banda, jo estic a la banda que crec que és un jugador molt necessari en el centre del camp, i crec que l'enyorarem, però més enllà de no hi ha Morlanes, no hi ha Roca, que s'ha de va ser titular, va tenir una gran ocasió, però jo crec que de sons de titular d'aquests partits, que ha variat alguna cosa, d'aquí un mes i mig, dos, en canviaran bastant de jugadors. O sigui, no sé si són dos, tres, quatre, que de muntons són bastants. Jo crec que veuran coses... Perquè és que ho ha d'anar provant. És que és un projecte nou, Berbera, però jo crec que això no està convencent.
0: Ja, però passa que aquestes proves, Sebastià, ja els han vist. Durant 7 jornades han vist proves, han vist a tots, pràcticament a tots els han vist. I a tu qualcú t'ha dit, escolta, vaya quin jugador que marca diferències. Resulta que surt un i surt un altre i no se marquen aquestes diferències.
1: No, jo sí que és vera que en Sala...
0: Bueno, sí, en Sala, pot, que, sí, vale.
1: Que començava que... amb un rol de suplent i se l'ha guanyat, encara que... bueno, l'altre dia no tant, però havia estat pujat els dos anteriors.
0: Sí, sí.
1: Però sí, és que de fet de tots els homes d'atac, Joan, la meva opinió és que només està responent a Adri Fuentes, eh? Que a pretemporada no havia fet ni un gol,
0: sí.
1: I ara en Lliga sí, però ja no xerra de gols, però de l'Iso, d'en Cerdà, l'Ubumbo mateix, que a pretemporada sí que havia estat molt bé, és que no en vi res. No, en Puigmal, que ha estat tot l'estiu lesionat, que jo crec que acabarà jugant, en Puigmal, en Manco per galons, però... és que encara no hem vist res d'aquests jugadors. I, ostres, ja han tingut oportunitats, sobretot en Liso i en Cerdà. O sigui, ja han tingut, i han costat molt de dos més. Llavors hi ha en Guille Fernández aquest, que és fitxatge més cada temporada, que supos que l'acabarà posant. Supos que l'acabarà posant perquè, home, si no, perquè l'ha fitxat.
0: Exacte, de moment està de vacacions, en Guille. No l'he vist encara. Sí. Però, bueno, però és vera, el que tu dius és vera. Morranes 0, Liso 0, Roca 0, Puigmal 0, Darder 0, Cerdà 0, Pablo Torres 0... Escolta, massa jugadors amb baix nivell, això és preocupant, eh?
1: Sí. Jo crec que ara, en l'excusa de Morlanes, crec que fotrà un pilot defensiu, suposo que serà en Jon, o potser en Jon el mantén al centre de la defensa i posa el seu Pamoro aquest, que pot jugar de pilot, i ja posa en Alberto en la tala d'esquerra. No sé, no vull jugar entrenador. Però jo crec que li falta un perfil de pilot defensiu, perquè també està molt exposada la defensa, i crec que la defensa és de lo millor d'enguany, de moment, al Manco, i això ara s'ha de dir bien vallen, però bueno. Però jo crec que hi ha coses encara del sistema que han de canviar. Jo crec que està clar que en Darder, en Sala i en Torre, a sa vegada, algo falla, alguna cosa falla.
0: Sí, sí.
1: És a dir, totes a sa vegada, en el centre del camp, que sí, poden tenir molta qualitat, però aquí també s'ha de fer feina.
0: Bueno, ara entenc el capítol de lesions, i això és que deien que la plantilla era àmplia, 29, però ara resulta que ja n'hem perdut dos per esquemí, a més de llarga durada, així que hem d'anar alerta amb aquest aspecte. De totes maneres, jo crec que en el mes de gener serà un mes de gener bastant mogut, eh? Hi haurà molt de moviments en aquesta plantilla, entre gent que no haurà jugat, emprenyada, altres que tenen que fitxar perquè s'ha quedat curta la plantilla amb altres aspectes. Crec que hi haurà bastant de moviments en gener.
1: És el que t'anava a dir, sobretot de sortida.
0: Claro.
1: Evidentment, en David López té tots els números de partit.
0: Home, claro.
1: En Antonio Sánchez,
0: igual.
1: Si no li canvia el rol, evidentment, també no crec que aguanti tot l'any així.
0: Que va.
1: No ho crec.
0: No.
1: A part que un jugador no s'esteu sou, el Mallorca, tenir-lo sense jugar, no sé, pot aprovar aquest don per jugadors que sí que realment necessitis. En els ulls de Luis García, dic, eh?
0: Claro.
1: Per ja s'altre dia, en Antonio Sánchez hagués sortit abans que en Darder, per jo. Seva opinió, perquè crec que en Darder no estigui per jugar. Però bé, tot això, la resposta és l'Estel Lluís García. Per això, Estel i jo en l'estiu, i crec que t'ho vaig dir a una entrada al programa, Joan, jo vaig estar a Marbella en l'equip, i vaig xerrar amb ell, i vaig xerrar amb Lluís García, el vaig entrevistar, van xerrar amb ell off the record, tot això. I m'agradava que no nos venia motos.
0: Joder.
1: Vaig emplear aquesta expressió. M'agrada perquè no me van una moto. I crec que me vaig equivocar, perquè
0: sí,
1: crec que...
0: Sí, quin canvi, no l'han canviat, en Lluís García.
1: Sí. Crec que ara, en l'arribada de la competició, espero que no comenci a abandonar les motos, perquè està clar que el mallorquinisme ve d'uns anys dolents, i està emprenyat, i el que menys necessita és que se li prenguin el pal.
0: Jo espero que se doni compte de que no està en un club per quedar bé. És a dir, és un club amb moltíssima exigència, que té l'obligació de pujar, això està claríssim, i que es quedar bé no li durarà a primera divisió.
1: Que quedar bé els seus jugadors.
0: Exacte, es quedar bé els seus jugadors no li durarà a primera divisió. Eh?
1: No. Però també t'he dit una cosa, Joan. No ens hem d'enganar. Això és la gran oportunitat de Luis García, que ha fracassat a l'Espanyol, ha fracassat a les Palmes. Si se diu fracàs un equip que està fet per pujar i bé, va perdre el play-off, te pot passar. Tampoc les Palmes és l'equip favorit per pujar número 1, però no va pujar les Palmes, i ara, si no li va bé en el Mallorca, alerta amb el Luis García, que ell sap que el seu caché se pot rebaixar bastant, no? Per això dic que ell també se la juga. És a dir, aquí necessiten gent amb fam. El primer que ha de tenir fam és l'entrenador, està clar. Però jo, els jugadors, jo sobre el paper hi havia noms que ja m'agradava molt, però veig que de moment no m'estan donant raó.
0: Jo suposo que en Luis García veu tots els partits, tots els rivals. Vaig veure el Girona Albacete, i l'Albacete no li va fotre 7 gols al Girona perquè va tenir en Gafaniga aquest, que els va aturar totes, perquè va fer un partidarro l'Albacete i va perdre 2-0. I juguen a una altra velocitat, Sebastià, a una altra velocitat. El Castellón, també, a una altra velocitat, Sebastià, a una altra velocitat. És un altre món.
1: Però és que això és també aquesta categoria. també aquesta categoria. Mira, el Sabadell, que li ha guanyat absolutament a tothom, o n'hi ha perdut amb el Castelló, per exemple, a Palma, en Mallorca, la segona part va ser molt fluixa, i el Castelló, vull dir, el Sabadell va ser incapaç de fer-li un gol, eh? És a dir, i el Sabadell jo crec que serà una de les revelacions de la temporada. No sé, veurem resultats raros, els veurem, que te guanyi l'Almeria en Cateva no entra dins la lògica, però bueno, és l'Almeria, entre cometes, però jo crec que veurem resultats raros. Ara es veu que el Mallorca no hi ha excuses, ara és quan t'ha de donar la talla. Girona, Les Palmes i Eibar i de més, no? Però per això fa mal, perquè el primer dia que realment t'enfrontes a un del teu tamany, sobre el paper, no dona la talla, no? I manco davant la teva gent.
0: Jo el que vull veure és aquesta intensitat, aquesta manera de jugar, Albacete, l'altre dia el Castellón, també, és que no atura d'atacar, és una cosa brutal. I això no ho hem vist, el Mallorca juga a slow motion, aquesta, a velocitat lenta, slow motion.
1: Jo crec que és molt previsible, és un equip molt previsible.
0: Desesperant, Sebastià.
1: És molt previsible, crec que és molt lento, li falta velocitat, sobretot de tres quarts de camp, i jo això ho trobo molt a faltar, la veritat, i clar, amb equips que se tanquen, que tenen qualitat com l'Almeria l'altre dia, i no, ets incapaç de fer un gol. És vera que si n'André Fernández, el porter de l'Almeria, no fa aquella aturada, pues ara potser no xerraríem de lo mateix, però això és futbol. Si n'Arnau Tena no l'hagués cagada, que va ser una cagada puntual, tal, tal, tal. Bé, és futbol, no? I és futbol, els detalls marquen diferències, i de moment els detalls no li estan a favor.
0: Pues esperem que la cosa millori, Sebastià, perquè si no passarem un fum aquesta temporada. Passarem un fum.
1: Bueno, i... anem a ser un poc pacients, sí, entre cometes. Ja t'ho dic, jo som crític, però també hi ha una part que me fa estar... No vull ser injust amb Mario García. Està clar que de moment no anem ni en rodes, honestament. De moment no m'està agradant el que estic veient. Però crec que és injust, és un projecte nou, hi ha molts jugadors nous, i amb men, anem a veure men si és capaç de reviscolar.
0: Sí, però el futbol no t'espera, Sebastià. Eh?
1: No.
0: Les jornades passen.
1: Això és el gran problema, això és el gran problema. Però també t'he dit una cosa, aquí també se la jugava Luis García, també se la jugava en Pablo Ortega, que té un perfil molt conservador, en Pablo. Però jo crec que si arribàvem en el desembre i la cosa no rula, ha de fer un pensament.
0: En Pablo Ortega? No,
1: pensem. No, ell ha de fer un pensament perquè té un plantillón. No pots tenir el Mallorca a mitja taula. És a dir, no, és que és un insult. En els sous que cobren els jugadors del Mallorca, sí. Basta veure el límit salarial. Repeteix, 34 milions jugues contra equips que en tenen 5, 6, 7 o 8. Home, s'ha de notar.
0: Per això te deia, el de 13 punts és una cosa que ja ho donaven per fet, que el Mallorca pogués tenir aquesta puntuació i estar de mitja taula per amunt. És que només faltaria, no?, que el que tenim, el Mallorca no estigui donant, per almenys, els mínims. I ara mateix jo crec que està bajo mínimos. El Mallorca està donant el mínim i ha de donar molt més, perquè si no, aquesta categoria no t'espera, aquesta categoria va a tope i ja veus un Castellón, un Eibar, que han començat molt fort, i a més, el que més preocupa és que el joc, comparant un joc i l'altre, el Castellón, i el Mallorca, no té res que veure, estan a un altre nivell, és que no té res que veure. I això és el que més me preocupa. Però, en fi, bueno, Morlanes i Antonio Rocco baixes, sou Majoro perquè ho ha surat i estarà disponible per jugar davant el Girona aquest diumenge a les 9, partido de la jornada, com se sol dir, i el d'en Cuellar, que també està curiós, no?, que li caigui un tros de vigui.
1: Sí, gràcies, que no... Sí. Suposo que són incontrolables, no ho sé, no sé els detalls. Però una desgràcia que, menys mal que s'ha quedat amb això.
0: Sí, menys mal, si no és per riure.
1: Perquè m'ha d'entendre que pugui passar això. Però bé, és la vida.
0: Coses més rares, són coses increïbles que passen. Només passen al Mallorca, però al Mallorca sempre marcant sempre diferències. Sebastià Drobé, no te vull molestar més. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a Figui Ràdio. A més, si la cosa millora i la propera vegada que xerrem, la cosa ha millorat. Sobretot de joc i de sensacions, perquè ara mateix les sensacions són molt negatives, que és gran problema, Sebastià.
1: Exacte. Bueno, veurem, anem. No va fer un acte de fa.
0: Exacte, això és el que intentarem. Gràcies, Sebas. Cuida't molt, amic. Cuida't molt, amic. Cuida't. Gràcies. Gràcies, Sebas.